Pierre Molaise, trobem zics com boa. Zing ter tan íntegre lo acertat. En un nicarró van a magnífic entuint. Desgarrat estem a valoví polbuint. Ei, a Molaise, trobem zics com boa. Zing ter tan íntegre lo acertat. En un nicarró van a magnífic entuint. Desgarrat estem a valoví polbuint.